0: 1.286 metros cuadrados y estaba formado por, ostras, atento, 843.552 piezas.
1: Atenció, companys.
2: Sí.
1: Anem a posar l'última peça, no nosaltres, però la persona que té la sort